0: Bé, Roset, vida de ja anem de la bossa aquí d'estats de gana, que hagi portat molt guanyalet, managui aquí destra a mort, managui.
1: Eh, guanyo, no fa... Un blen, que se llam. Fala, que vola.
2: Estàs baixent. Ah, salut-te. A xaveina de guareta. A dena la dretja, tot el furtuguet.
1: Bravo, bossa que hi ha simpatia.

0: Bé, Roset, vida de ja anem de la bossa aquí d'estatxer de carn, que així portem un guanyalet, mannatge, aquí d'estra a mort, mannatge. Ai,
1: guanyo, no fa... Un blen, que seiam? Sala, què vol?
2: Xxxt, estàs baixant. Ah, salut-te, et xavina de guareta, que tenen a la trenca tot el furtuguet.
3: Bravo, bossa que hi ha simpatia.